que em diu vine, verda pels carrers de Barcelona. Sento la veu més forta, que em diu vine, deixa la por, perd la vergonya.